0: ha arribat un punt que marxa arrasen tot, no? Quan estàvem en una gira d'Antònia Font no podem fer absolutament res més d'això, no? I no només això, sinó que fèiem una gira de 2 anys i acabàvem bastant esgotats, perquè també hem de compaginar amb feines i hem de compaginar amb família, no? Per tant, no hi ha espai per altres projectes ni per res. I són anys molt intensos, molt guapos, perquè hem passat coses que estàvem exultants d'alegria, no? Perquè segons que són coses especials, ja no tothom pot viure i estan supercontents. Però clar, quan passen aquests 2-3 anys de gira, després cada un de nosaltres està físicament esgotat, està mentalment esgotat també del projecte, i necessitam això, aquests anys de descans i de millor posar el cap a una altra banda, no? I aquí és on cada un de nosaltres troba els seus projectes. Sí.
1: Qué bueno. Pues vamos a recordar esa cita, la tenemos pasado mañana, martes 14, en Nits de Beiber. Por tanto, en el famoso castillo que lleva este nombre, ahí vamos a ver desde las 9:30 a Pau de Bon, a Pere Subau y a Antoni Bullosa, en un formato especial que seguro que sabremos apreciar. Pau de Bon, gracias por la charla y sobre todo que lo disfrutéis muchísimo.
0: Moltíssimes gràcies per cridar-me i per esperar-me tots passat demà dimarts a la Cesta de Bellba.
2: Vivir, que son 2 días Baleares.